0: Bona vesprada. En les Corts està en marxa el debat de política general, el primer que afronta el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i que és també l'últim de la legislatura.
1: En 2023, els valencians triaren un projecte de canvi. Jo el vaig arreplegar fa 10 mesos, però no canviar el rumb, el ritme ni la paraula donada.
0: Així ha començat la seva intervenció, ha seguit parlant de la reconstrucció després de la dana de diàleg, ha agraït a Vox el seu suport i pel que fa a la vivenda ha fet un primer balanç del pla Vive. També està traient pit d'acords aconseguits amb col·lectius com ara els bombers forestals o els docents. El cap del Consell no té límit de temps, encara que no s'espera que arribi a les 5 hores de Carlos Mazón l'any passat. Tornarem a les Corts i ens farem ressò dels anuncis que puga deixar esta compareixença i les reaccions, per supost, de l'oposició. Més coses, la Guàrdia Civil de Castelló ha investigat en l'última setmana dos homes com a presumptes autors d'una simulació de delicte en les localitats de Vinaròs i Almassora, ja que suposadament van denunciar haver sigut víctimes de robatoris amb violència i intimidació. La Guàrdia Civil recorda que simular ser víctima d'un delicte o denunciar falsament uns fets pot constituir un delicte que porta aparellada responsabilitat penal. I a les 3 de la vesprada a València, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, presideix la inauguració del Congrés Europeu de Cambres de Comerç que se celebra en el Palau de la Música. I esta vesprada a les 6 i mitja a València també el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat presenta l'informe tècnic l'àrea metropolitana de l'Horta de València. I al CIRA, a l'Hospital de la Ribera, concentració este matí convocada per la Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública d'este Departament de Salut per a reclamar la millora del sistema públic.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección. El verano sabe Horchata Mercader, horchateros desde 1967. Vive un verano con todo su sabor, el de Horchata Mercader.
1: Novofrío es una empresa con un elevado componente técnico, capaz de diseñar, instalar y mantener todo tipo de instalaciones de refrigeración comercial e industrial y de climatización. Infórmate en novofrío.com. Novofrío, pasión por el frío.
0: Novofrío, 50 años a tu lado.
2: ¿Buscas dónde disfrutar de la gastronomía más mediterránea? Zacarías Restaurante, en Valencia, calle Ciscar 16. Disfruta de los pescados y mariscos más exquisitos de la ciudad con productos de mercado y pequeño comercio de proximidad. Reservas al 963-950-297. Abiertos de lunes a domingo. Zacarías, ven y saboréalo.
3: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybel.
4: Hola, Boro, ¿qué tal?
5: Muy bien, ¿y tú?
4: Pues muy bien también.
5: Ya tenemos ahí, ya tenemos.
4: 13 y 13.
5: Ya está.
4: Enhorabuena a todas,
5: ¿eh? Desconeixerem un poquet, a partir de demà, perquè demà ja tenim entrevistes en la premsa, demà i després demà, desconeixerem un poquet més. Però bueno, tu tens els noms per ahí, Gislo, si vols.
6: Sí, no vols? Si no, tinc estan... Sí, sí, mira, tinc els noms.
5: Ahí.
6: A veure, Paloma Mora García, Maria Ruiz Suc, Ana Inés Pérez Gómez, Marina Berzal Serrano, Alejandra Blanco Beltrán, Claudia España Bernabéu, María Miralles Miralles, Paula Sebastián Martínez, Carmen Ballester Muñoz, Laura Miquel Orbati, Beatriz Blanco Tamarit, Cristina Montesinos Ferriol y Paula Mayoral Olmos. Enhorabona.
4: Sí, ah, enhorabona a tots.
6: Vale, les infantils. Sí, les infantils, claro. Vaig.
5: Claro, és perquè totes les famílies estiguin contentes, i aquí hi ha ràdio.
6: Vale, vale,
4: es que, ojo, ja són... Claro. Ja estan en la cort.
6: Alma Ruedas García, Daniel Arroyo Fuster, Paula Gómez del Castillo, Lola Bardera Medina, Julia Vizcaíno Orero, Martina Gil García, Martina Inés de la Peña y de la Rosa, Alejandra Vidal Giner, Macarena de la Osa Soler, Susana Chornet Segovia, Vega Sánchez Briz, Daniela Barbosa Crespo y Valeria Sordo Ferrero.
4: Pues también enhorabuena.
5: Ara de Cipoc, tens que acostumar-te a Cipoc. A partir del 14 d'octubre, d'acostumar-te a no dir Carmen i Marta, claro, que sempre te passa, no? Claro. I dir, o sí, és que no ho sabem, no hi ha alguna Marta, alguna Carmen, en Machos
4: hi ha una Carmen infantil.
5: En Machos hi ha una Carmen, en Infantil no sé si hi ha alguna Marta, però bueno, no ho sé, no ho sé.
6: En Infantil hi ha Marta.
5: Mira.
6: I
5: en Machos hi ha Carmen.
6: I en Majors...
4: Sí, ¿no?
5: Sí.
6: Sí.
5: Ah, pues no te imagines.
4: No.
5: Tindre,
6: Pues sí, claro, bé, seria molt còmode.
5: És curiós que tenim una Marta, sí. Una Carme, una Marta sí. I una Carme per ahí. Que ja està, i ara pues a... No a esperar, sí, és que les fallaré major, perquè Carmen, per exemple, divendres, per la nit, tenint el que tenia el dissabte, se n'ha a altura. I tocant el seu passo doble, la banda d'altura, el seu professor de música del col·legi és d'allí, i toquen la banda i és el president de la banda, entonces les convida i tal, i Carmen diu, claro que vaig anar, o sea, la vespre de tornar a ser de matinar, claro, però bueno, el dia següent pues, el Roig Arena i tal, i ahir per exemple, tant Carmen com Marta com les col·les estigueren en Russafa, fan realment això teatral que és superbonica de com entra Jaume I en València, com conquista València, com se rendixen les tropes mores i tal i qual, i és una història molt bonica, té molt bons actors Russafa, s'agrada molt el teatre, i fan aquesta representació teatral en el Parc Central, que està molt bonic, aquest parc és una meravella també. I ahir estigueren fins a les 10 i pico de la nit d'acte també, o sigui que l'agenda no para, i van a seguir d'actes, o sigui, tenen actes el dimecres, tenen l'entrega de, per exemple, de Maides, crec, si no recordo mal, de tot el de l'ofrenda, després venen així, a gent de Falla les dos, o sigui, i l'agenda es queda moltes coses per davant.
4: I la telefona era el dia 13,
5: el
4: no?
5: El 13.
4: Tens dues setmanes?
5: Exactamente.
4: Ostres.
5: I ja estem per ahí. I Carmen acabarà pràcticament... inaugurant el Simpòsio Internacional de Pirotècnia. O sigui, han benvingut a tots els països del món. Sí, va ser pràcticament un dels últims actes que tinga com a Falla Major de València. I després, l'acte de l'altre dia. L'acte de l'altre dia, que està per com tenir gent de Falles, doncs tenim més temps d'analitzar-ho, està d'esperar tranquil·lament. A mi m'ha encantat el discurs de les dos. Me paregué super... Ja m'ho diuen elles, que anava a ser superàgil. Bueno, l'han pogut viure molt de temps així, però em paregué que era superàgil. Segur

0: una conversació entre les dos, sin ninguna entonació de cantar. No, una entonació normal, una entonació de dos amigues que estaven parlant en l'escenari dient que xulo ha sigut el que han viscut, Marta, que xulo és el que han viscut, Carmen. Volgué mirar els ulls de tot el món, de tots els sectors, de mirar els ulls dels artistes fallers, dels seus artistes fallers, com no, de les falles municipals, mirar els ulls de Hopi, de València Smou, mirar els ulls de pirotècnics i totes les professions, mirar els ulls de l'amic Santi Andreu, que tingué, estigués ingressat i tal fa molt de temps i el tira molt de més, és un dels xòfers que més vegades ha acompanyat a les falleres majors, tinguen un detall per a ell, els ulls de l'alcaldessa per deixar el càrrec, és el que digueren, no? I ser la persona, el que s'ha mostrat sempre a costa d'elles, els ulls de membres de Junta, bueno, els ulls de, i sobretot els ulls dels fallers, no? Uh-huh. Del faller que ha estat allà anònimament, del faller que tant m'ha ajudat i del faller que sempre ha estat, diguem-nos, pues, animant-nos, diguem-nos, i empujant-nos i diguem-nos sempre la cosa bonica, no? I evidentment els ulls de la seva cor d'honor. Volguem mirar personalment els ulls de les seues xiques, les Marta, les seues, Carmen, les seues, se despediren per parelles, cosa que també me pareix molt original, i ja està, i me pareix un discurs, la veritat és que xulíssim. I per allà continuen els actes, sí que és cert que és un poquet el fi de, no? D'algo de lo gran. I després, pues, Rocharena ser Rocharena, jo no canviaré Rocharena per res del món, crec que és espectacular el puesto. La escenografia a l'època en escena, televisivament espectacular, en directe, depèn d'on estigui sentat, espectacular, però li fiqué uns quants peros a l'acte de l'altre dia. Els falleres majors de València se'n van, per molt que sigui televisiu, sense llum. O sigui, si algú vol veure recuperar la retransmissió, se'n van a fosques, totalment a fosques. És que jo no entenc tanta il·luminació i tant de reforç en l'il·luminació de Rocharena, i ho dic perquè són coses que se tenen que millorar, evidentment. El faller major de València, quan baixen, Marta, n'hi ha un xes que se xira i diu a Carmen, però on vaig? O sigui, perquè no s'ensalla possiblement de baixar de les falleres majors. No. I a mi que desfilen les falleres majors de València, les corts i les candidates, entre el públic, a mi, no m'agrada. No m'agrada. Se perd. La màgia se perd. És molt bonic, el calor, però el calor i se viu en la sala canal, en els playbacks, perquè és distint. En qualsevol sector se viu i se calor. Però ni en el Roig Arena, ni aquest acte tan potent, no, a mi no m'agrada. No m'agrada que se perguen entre mig de la gent. Les fotos és gent i elles des de dalt, però ja no pareixo les de Carmen i Marta.
1: Això t'ho dius perquè n'hi havia gent a peu de pista.
0: Jo. Uh-huh. Jo, que algú sentí que dia, és que los de abajo, que falta respecte, que se'l saben. És que els de baix se pixen com els de dalt. Igual. Els de baix i els de dalt se pixen igual. Claro, els de baix tenen que menejar-se. No n'hi ha descans. No m'agrada que no hi hagi descans.
1: Yeah.
0: A mi no m'agrada, sincerament. Donava la sensació que tenien que batir un rècord de acabar. No.
1: Però quan tantes, no? No, ràpid.
0: I no sé, n'hi ha cosetes que se devorien. No per res, la banda de música en directe és espectacular, claro, són 140 músics, Quique Montesinos és un crack i tal, sona espectacular. La posada en escena, estant en mans d'Álvaro Cuenca, és espectacular i tal, però jo crec que té que deixar de ser tan televisiu i ser molt en directe per a gent que estem en directe. I una cosa, i és algo que és ja de formació professional, jo tiro en falta els presentadors d'un acte. Crec que els presentadors més que són el fil conductor, no? Són un poquet els que marquen un poquet el ritme, marquen tal, connecten un poquet amb la gent, fan el calor este i tal. Igual, a mi em falta el calor, no? A mi la meva en-off, amb tot el respecte al món, no m'enganxa. Jo necessito una en-off que envolte, que cobrisca, que tinga força, que tinga presència. I ja tinc, me falten moltes cosetes que me pareixen un poquet, no sé, a mi quan les falleres majors de València se'n van, jo he despedit a 6 falleres majors de València en la Fonteta, i sempre mirant-les als ulls es pot dir fallera major de València, hasta sí, a ple, tal i qual, ara, fins sempre. Entonces sempre dius coses molt xules, hi ha coses que me queden xelades i tal, però sobretot no sé, lo de les butaques ahí baix no m'acaba de, saps?
1: Sí, que a vegades se fa per innovar, però sí, al final té cap més gent, però bueno, si no funciona,
0: que
1: cap més
0: gent
1: ara,
0: i la gent vol anar i tal, no? Però n'hi ha coses que jo ja et dic, la foto, la fotografia, si això donen Òscars, fotografia, guanyem el primer premi. Òscar, la millor fotografia, Òscar, la millor escenografia, perquè estava molt xulo, perquè era el David i el que fora jo en tot el... Bueno, David no, perquè no havia. En una xorraera, en un eclipse i tal i qual, visualment les fotos i les imatges que t'apleguen són salvatges, és veritat. Però jo penso molt en la gent que està en directe. En mi, jo estava en directe i no tenia una visió molt directa i tal. Jo quan pujaven els candidates, o pujava la fallera major, o pujava l'infantil, o pujaven tal, jo no les veia, perquè van entre mig del públic. Els de baix, que és que tenien que alçar-se, cada moment s'alçava la gent. Diu, collo, m'alça les vegades així que en missa. O sigui, i és que és veritat, no? Però, ja t'hi dic, són cosetes que se deurien de... Per això me queden els moments importants. Per mi el moment important és jo, ja no, i no és per Carmen i Marta, ja ho saben de sobre. Sempre dic que per mi és molt

0: important, la despedida de les Falles Majors de València. Sempre m'agrada disfrutar-la, sempre, perquè és el moment que elles recorden, totes han recordat, pues, el seu pas per un any bonico, i sobretot la eixida de les candidates també. Ixa força de dir, és el moment, no? Per què? Pues perquè si n'hi havia 13.000 persones, 12.000 van perquè són les falles de les candidates i tal i qual, i van a veure aquest moment màgic, no? I vibrar en elles i tal, no? Per això em faltava donar-li més protagonisme possiblement a la cort, que me pareix que puja molta pijos a cau, i a les candidates. I aquest protagonisme de, xicos, si estem una hora més, estem una hora més, i el que tinc apressa que se marxa a casa. Si és que és veritat, jo és que este acte, és que me tinc, jo no, lo que no vaig és retractar-me de les paraules que ja ha dit. O sea, i com jo sempre he dit que no tinc pressa quan vaig a la Fonteta, al Roig Arena, al Palau, al Velòdromo, on és que ha anat, com no tinc pressa, em vaig a disfrutar de l'acte. I estic 4 hores com si estic 24, o sea, vale, han batit un rècord, hem acabat antes que mai. I me faltava, sí, me faltava un poc el toc faller, el toc faller, no sé per què, me faltava aquestes coses. Però bueno, està per analitzar, tranquil·lament.
1: A les 8 ho analitzareu en Gente de Falles. Jo me vaig emocionar molt quan eixien, tot aquest moment que eixien, i són conscients de que les han elegit, els nervis i veure-les tremolar,
2: i veure-les somriure, però tremolant a la vegada...
1: Tremorava jo. Bueno, pues esta vez para Gente de Falles, tot analitzat, Boró, gràcies.
0: Sí,
1: després vos escoltem. Ara es queden amb esports i amb informatius, i a les 2:30 tornem en Comunitat Valenciana en la Onda. Que tinguem bona vesprada. Adéu.

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Assassinada una dona a Benidorm en un suposat crim masclista que s'està investigant. Bona vesprada. Hi ha tres detinguts. Ara donem més detalls pendents també del debat de política general de les Corts, que continua a estora des de les 12 amb la intervenció plegada d'anuncis del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Estes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. Han detès a Benidorm a tres homes d'entre 30 i 45 anys per la seva presunta implicació en la mort violenta d'una dona i el posterior trasllat del seu cos. S'investiga l'assassinat com un possible cas de violència masclista. Onda Cero, Marina Baixa, Anna Climent.
2: El principal detingut, parella sentimental de la víctima, està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi. Raquel Carpio, portaveu de la Policia Nacional a Alacant, detalla els fets.
3: Según las primeras pesquisas, el detenido acabó con su vida en su domicilio y posteriormente trató de deshacerse del cuerpo con la ayuda de los otros dos implicados, trasladándolo a una zona rural entre las localidades de Benidorm y Finestrat.
2: La víctima, d'uns 33 anys, encara no ha sigut identificada oficialment. La investigació continua oberta i els tres detinguts passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
1: Gestió i pressupost. Ho ha repetit diverses vegades el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el seu discurs del debat de política general de les Corts, el primer que afronta i que ha començat minuts després de les 12 i continua a estora. Un discurs que està centrant el cap del Consell en el balanç de les mesures posades en marxa des que va assumir el càrrec fa 10 mesos i en el seu, ha dit, pla de futur amb 55 iniciatives i un degoteig d'anuncis. Ramon Pérez.
4: Sí, començant per la sanitat amb el pla Avancem Salut amb 2.500 milions per a, entre altres coses, incorporar més de 2.000 llits hospitalaris entre enguany i 2028 a les tres províncies. Seguint per educació, avançant la creació d'un pla de reforç de les assignatures de matemàtiques i llengua o una llei de ciència. I quant a serveis socials, una nova renda valenciana d'inclusió que entrarà en vigor el 20 d'octubre o la creació de més de 2.000 places residencials. I pel que fa a la vivenda, Pérez Llorca s'ha referit al seu discurs al cas de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada la setmana passada a Madrid per a carregar contra les polítiques de l'esquerra i per a anunciar mesures relacionades amb l'habitatge.
5: Les anuncio que vamos a sacar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros. Quiero anunciarles que la Generalitat va a pagar un seguro a los propietarios de vivienda vacía para garantizarles que cobren el alquiler siempre que el precio sea asequible. Es una medida que respeta la propiedad, que no obliga a nadie, que reduce el miedo del propietario a poner su casa en alquiler y que crea una nueva oportunidad para un inquilino.
4: Ha promès, a més, subvencionar 1.000 euros per a despeses de notaria, registre i gestoria en la compra del primer habitatge per a joves menors de 35 anys. Pel que fa als impostos, quota zero per a nous autònoms durant 2 anys, 4 en el cas dels joves, rebaixa del 10% en el cànon de l'aigua o una nova reforma del tram autonòmic de l'IRPF, així com una nova elevació del mínim exempt de l'impost sobre patrimoni. En matèria d'emergències, Pérez Llorca ha anunciat 2 noves línies d'ajudes, una primera de 23 milions d'euros per a

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Fins les 3 de la vesprada tenim mitja horeta de ràdio per davant per a parlar de moltes cosetes. Farem de seguida un repàs a l'actualitat informativa, si és que s'incorporen ara. Els fiquem al corrent del que és notícia avui a la comunitat. I avui és dilluns també de Onda Trending. Saludem ja a Mira Fernández. Què tal, Mira? Bona vesprada.
2: Hola, xicas, com estàs?
1: Molt bé, Andrea Gut, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, companyes.
1: Avui tenim un Onda Trending de molt de cinema, no? Anem a...
2: De pelos.
1: De molt de cinema en el Onda Trending d'avui. Perquè sí, tu has anat al cinema i vols comentar algunes coses. Sense
2: sí.
1: fer molts spoilers ni...
2: No. Però bueno, comentando siempre lo que ya se está viendo en redes. A ver, yo he tenido un fin de muy charca, que también lo contaremos, porque claro, ir a ver La Bola Negra en su estreno, pues es yo charca. Más charca no he podido ser este fin de semana. Y fotito, en el cine, obvio. Pero bueno, sí, hablaremos un poco también de las sensaciones y de, oye, la enhorabuena.
1: Lo que por
2: claro.
1: redes y sí, sí.
2: Y sí, sí, claro.
1: Bé, pues de seguida parlem d'això, però primer, com els dèiem, anem a ficar-los al corrent del que és actualitat. Núria Moreno, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
1: Però on comencem? Què comentem?
4: Doncs ens hem fet ressò avui primer d'un cas a Benidorm. Han detès a tres homes d'entre 30 i 45 anys per la presumpta implicació en l'assassinat d'una dona i el posterior trasllat després del seu cos. Està investigant l'assassinat com un possible cas de violència masclista i el principal detingut és la parella sentimental de la víctima, que està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi. Sembla que els altres dos detinguts van col·laborar per a traslladar el cos de la dona fins a una zona de camp entre Benidorm i Finestrat. La víctima té uns 33 anys, encara no ha sigut identificada oficialment. La investigació, com és lògic, continua oberta i els detinguts passaran a disposició judicial. S'espera que aquestes pròximes hores, com sempre recordem, aquest telèfon, el 077 ajuda a les víctimes de violència masclista. I avui també molt pendents de les Corts, perquè s'està celebrant el debat de política general, el primer que afronta el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i també l'últim de la legislatura. Ha durat vora 2 hores, ha començat pocs minuts després de les 12 i ha acabat pocs minuts després de les 2. Més breu ha sigut que el seu antecessor, Carlos Mazón, que va estar poc més de 5 hores, recordem, fa un any. I vaja, el que ha fet Pérez Llorca és desgranar d'alguna manera un degoteig d'anuncis, un pla de futur, ha dit ell, amb 55 iniciatives, 55 anuncis pel que fa a diverses matèries, pel que fa a la vivenda, per exemple, ha anunciat una nova convocatòria d'ajudes al lloguer per valor de 60 milions d'euros, també l'ampliació fins als 50 anys per accedir als avals de l'Institut Valencià de Finances per a la compra d'una vivenda, i ha fet també un resum de tot el que ha aprovat durant aquests 10 mesos

0: de govern del seu Consell, i també pel que fa a l'educació ha avançat la creació d'un pla de reforç de les assignatures de matemàtiques i llengua o també una llei de ciència.
1: El meu Consell té un full de ruta i determinació de dur-la a terme. Volem que les famílies tinguin més oportunitats, que siga més fàcil accedir a la vivenda, que les empreses puguin créixer i crear ocupació, que els serveis públics responguin millor i que cada poble, cada ciutat i cada província puga mirar al futur amb confiança. No prometem que tots els problemes desapareixeran de la nit al dia. No ho farem. Es comprometem a afrontar-los, això sí.
0: També m'està pendent del Congrés dels Diputats perquè ha comparegut per segona vegada en la comissió que investiga la Dana el president de la Diputació de València, Vicent Mompó. Diu que no ha mentit davant la jutgessa de Catarroja, també que ha reconegut que la gestió de l'emergència va ser un desastre. Recordem que la jutgessa ha posat en dubte el testimoni de Mompó, qui manté que els presents en el Secopi aquell 29 d'octubre de 2024 no disposaven d'informació sobre la situació del Barranc del Pollo i que tot l'interès estava centrat en la presa de Forata. Ha dit que va faltar molta informació, que ara sí coneixem, i que s'anaven prenent decisions sobre la marxa. Vaig al que estem dient. El que ha declarat tant als jutges de Catarroja com també en la primera intervenció en el Congrés.
2: Mm-hmm. Doncs estos són alguns dels temes principals en la jornada d'avui, d'este dilluns 28 de setembre, que a les 7 i 20 ampliem i continuem analitzant. Gràcies, Núria.
0: Fins ara,
2: perquè continuem.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
4: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda Trending.
2: Doncs quan sona aquesta sintonia, i com bé diu l'indicatiu, és moment de endinsar-nos en Onda Trending, esta secció en la que en Comunitat Valenciana en la Onda traguem a la taula tot allò que és tendència, d'allò que parla la gent, d'allò que ens interessa, pues, saber un poquet més, i de què està parlant la gent ara mateixa, de la bola negra. Jo crec que no queda ningú per no escoltar una miqueta de com van un poc... diguem, les apostes, no?, de si serà guanyadora d'un Òscar. De moment, les crítiques que té, per general, són molt bones, no?, com a pel·lícula, com a cinema.
5: Exacte. Jo crec que sí, que se l'emportarà.
6: Jo bueno, creo que aún es candidata, no está ni nominada, ¿no? O sea, entonces todavía tienen que pasar la parte de si está nominada o no. Seguro que Goyas, mogollón.
5: Bueno. Sí.
6: También es verdad que es lo que hablábamos luego, después de ver la película, que una pena que haya salido también La Odisea este año. Yo es que no la he visto, la verdad.
5: Yo tampoco, sí que la verdad.
2: Sí, es un peliculón.
5: Sí, ¿no? Sí, sí.
6: Claro.
5: Pero res a veure, ¿no? Es una altra...
2: No, claro que no.
5: La profunditat que té, la bola negra, la emoció, ¿no?
2: A veure, al final La Odisea és història, és mitologia...
5: És mítica, sí, sí.
2: I això és veritat que... També vull que ens expliques un poc, tu que has estat indagant, perquè la gent sàpiga si són històries reals, si no són històries reals.
6: Claro.
2: Quina és la base de la bola negra? Perquè molta gent diu, no, és que és una pel·lícula que no recrea.
6: Claro. A ver, todo nace, vamos a poner al día a nuestros oyentes, el viernes tuvimos comida nosotras tres, nos fuimos a comer a nuestro sushi de confianza y claro, salió el tema, pues nuevos temitas que traer, ¿no? Y hablábamos de palomitas, si éramos de palomitas, si no, pues claro. Y La Bola Negra, que se estrenaba ese mismo día, el 25 de septiembre. Yo, mira, porque Andrea me contó la historia, porque yo pensaba que era sobre Lorca exclusivamente. O sea, yo iba con la idea...
2: Es el que montaje piensa.
6: Claro, exacto.
5: Entonces, por una peli sobre una biografía Lorca. Y apenas es Lorca.
6: Claro.
5: Es res, unos minutos o segundos.
6: Sí, es,
5: ¿no?,
6: que es fuerte. Mm. Entonces, vamos a intentar comentar cosas sin hacer mucho, entre comillas, spoiler, porque en realidad pues la historia más o menos pues se sabe. Sí que es cierto que lo que decía antes... Ahora Lorca es súper charca también, porque todas las librerías están sacando. Claro, ahora digo, ay, me apetece leerme algo de Lorca, pero a lo mejor espero unos años, porque no iría de auténtica.
2: Pero
6: diría
2: que
6: mismo
2: es una charca positiva, ¿no?
6: Sí.
2: Que tiene que pasar cosas de este, esperar
5: pues
2: que
5: sí, a literatura y Lorca, claro que sí.
6: Sí, pero totalmente.
5: Lorca siempre ha estado ahí, ¿eh?
6: Sí, eso sí. No, claro.
2: Pero yo me refería a que está bien que se haya ficado un poco más de moda, claro, porque es una forma de la gente que no conéis la historia, la gente que desconéis muchos asuntos, que es fiquen un poc al corrent, tant joves com adults, com qualsevol persona de la societat d'avui en dia.
5: Ojalá se fique, tot el que se ficarà de moda fora Lorca.
2: Sí,
5: ojalá.
2: Sí.
6: Sí, no, sí. Claro, a
5: o
6: ver.
5: Algo paregut.
6: Sí, sí. O sea, mientras lo lean de verdad y entiendan de verdad, porque hay muchas veces que seguimos modas porque seguimos modas, sí. Porque están, ¿no? Como camisetas que vemos a gente que no sabe ni quién es ese grupo o ese... Bueno, en fin, ya sabemos las referencias. Pero, bueno, de hecho, yo esta mañana le he mandado el tráiler a mi mejor amiga de Italia, que

0: en altres pobles amb desafiaments similars, perquè el futur del món rural, asseguren, passa per innovar sense perdre la identitat i fer-ho des del xicotet per aconseguir un impacte molt major.
1: Onda Cero Valencia.

0: con su vida en su domicilio y posteriormente trató de deshacerse del cuerpo con la ayuda de los otros dos implicados, trasladándolo a una zona rural entre las localidades de Benidorm i Finestrat.
1: La víctima d'uns 33 anys encara no ha sigut identificada oficialment. La investigació continua oberta i els tres detinguts passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
2: Gestió i pressupost. Ho ha repetit diverses vegades el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Gestió i pressupost, el seu discurs del debat de política general d'enguany, és el primer que ha afrontat i que ha durat vora 2 hores al migdia. Un discurs centrat en el balanç de les mesures posades en marxa des que va assumir el càrrec en substitució de Mazón fa ja 10 mesos i en el seu, ha dit Pérez Llorca, pla de futur amb 55 iniciatives i un degoteig d'anuncis que repassem amb Núria Moreno.
3: Pel que fa a la sanitat, amb el pla Avancem Salut ha avançat 2.459 milions per a, entre altres, incorporar més de 2.000 llits hospitalaris entre 2026 i 2028 en les tres províncies. En educació, avançant la creació d'un pla de reforç de les assignatures de matemàtiques i llengua i pel que fa a serveis socials, una nova renda valenciana d'inclusió que entrarà en vigor el 20 d'octubre. I pel que fa a la vivenda...
4: Les anuncio que vamos a sacar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros. Quiero anunciarles que la Generalitat va a pagar un seguro a los propietarios de vivienda vacía para garantizarles que cobren el alquiler siempre que el precio sea asequible. Es una medida que respeta la propiedad, que no obliga a nadie, que reduce el miedo del propietario a poner su casa en alquiler y que crea una nueva oportunidad para un inquilino.
3: Quant als impostos, quota zero per a nous autònoms durant 2 anys, 4 en el cas dels joves, rebaixa del 10% en el cànon d'aigua o una nova reforma del tram autonòmic de l'IRPF. En matèria d'emergències, Pérez Llorca ha anunciat 2 noves línies d'ajudes, una primera de 23 milions d'euros per a àrees industrials afectades per la Dana i una segona, la més avoltada, de 200 milions per a que els municipis reduïsquen el seu risc d'inundacions locals.
4: Serà important la creació d'un fons especial de 200 milions d'euros per a llevar a cabo les obres i sistemes que reduzcan el riesgo d'inundacions i mejoren el ciclo integral de l'aigua. Vamos a publicar una nueva convocatoria de ayudas contra las riadas para áreas industriales con un presupuesto de 23 millones de euros y que se materializarán antes de que acabe el año.
3: S'impulsarà un conveni col·lectiu únic per als diferents cossos de bombers i de la cultura. La Generalitat declararà 2028 com a any Blasco Ibáñez. Pérez Llorca aprofita també per a fer balanç de la seva gestió.
4: Vull deixar una cosa ben clara, perquè més que una convicció és un fet. El canvi que el Partit Popular va prometre en 2023 continua, sense desviar-se ni fer cap pas arrere.
3: Assenyala que és un projecte per als pròxims anys, mentre segueix sense confirmar-se el seu nomenament com a candidat del PP per a les eleccions autonòmiques de 2027.
2: Un debat de política general, el d'enguany, molt en clau electoral, efectivament, per la proximitat de les eleccions autonòmiques que, recordem, seran l'any que ve. El Partit Socialista considera que l'actual govern valencià no està donant resposta a les necessitats ciutadanes. Han presentat un seguit de propostes autorreivindicant-se com a alternativa de govern davant un PP que ells, els socialistes, donen per acabat. José Muñoz.
5: I l'únic que ha demostrat avui és que és un president derrotat, interí i amb un consell esgotat. Continua sent el testaferro de Mazón atrinxerat al Palau. I el pitjor de tot és que té a la comunitat valenciana paralitzada. El futur de 5 milions de valencians i valencianes. La comunitat valenciana està preparada per passar la pàgina fosca del PP. El Partit Socialista està preparat per a governar.
2: També s'autoreivindica com a alternativa de govern Compromís, que valora que el PP només atén les peticions de Vox. Joan Baldoví, síndic dels valencianistes, fa una crida a eixes eleccions de l'any que ve per a triar, diu, entre continuïtat o canvi.
6: Els valencians i les valencianes portem més de 3 anys estèrils, sense rumb. Este govern no té més projecte que seguir en el poder. Per això, les pròximes eleccions seran molt més que unes eleccions. Serà l'oportunitat de fer justícia davant dels que volen imposar la impunitat i l'oblit.
2: I Vox, també a l'oposició, encara que soci parlamentari habitual del PP, ha demanat al president de la Generalitat més prioritat nacional. José María Llanos n'és el seu síndic.
7: Hemos dado pasos importantes, incorporando por primera vez en una ley presupuestaria la prioridad nacional, que, señor presidente, ha sido la base para que se haya cerrado el apoyo a los presupuestos por parte de Vox. Y no le hemos oído hoy decirlo ni una sola vez.
2: I com sol ser habitual, s'han produït algunes concentracions a les portes de les Corts, aprofitant, coincidint també el debat de política general. En esta ocasió, els treballadors i les treballadores

0: de 6 centres públics de menors de la Comunitat Valenciana, centres gestionats per entitats privades que denuncien pèrdua salarial davant la falta de licitació per part de la Generalitat de les seues concessions. Amparo Sánchez.
1: Este incompliment ha derivat fins al moment en unes pèrdues salarials pròximes en torn als 9.294.000 euros. Julio Fernández, responsable del sector d'infància de Comissions Obreres, reclama que isquen les licitacions perquè alguns contractes porten caducats entre 3 i 8 anys.
2: No puede haber ningún tipo de incremento salarial ni de aumento de costes o de actualización de precios para las entidades que gestionan estos centros porque no hay nuevo contrato de licitación. Entonces, dentro del anterior gobierno había un proyecto de reversión pública que con el actual gobierno se olvidó.
1: Afirma que els serveis jurídics del sindicat estan valorant diferents opcions davant els tribunals per a demandar l'incompliment de la llei. El 14 d'octubre es reuniran amb els responsables de la Conselleria de Serveis Socials per a saber en què punt està la renovació dels contractes caducats.
3: Tal vez todavía no sabes si este es el trabajo de tu vida. Si apuntarte al gimnasio, si lo vuestro va en serio, o si deberías darle otra oportunidad a la lactosa. Bueno, probablemente no sepas ni qué cenar esta noche. Tranquilo, no tienes por qué tenerlo todo claro. Pero la actualidad, sí. La brújula, con Marta García Ayer. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
0: Són ara mateix les 7 i 28 minuts de la vesprada. Les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 233. La jutgessa que investiga la gestió de la catàstrofe admet com a víctima la mort d'una dona de Catarroja que va faltar un mes després de les inundacions per una hemorràgia intracranial derivada alhora d'un hematoma causat per una caiguda que la víctima va patir a sa casa a conseqüència precisament de l'entrada d'aigua. Esta vesprada ha comparegut a la Comissió de la Dana del Congrés dels Diputats, Salomé Prades, consellera d'Emergències el dia de la Dana i una de les dues persones imputades fins ara a la investigació judicial. Prades s'ha negat a declarar al començament, però segons ha avançat la compareixença, sí ha parlat i ho ha fet per a insistir en la seva versió, en que ningú no va informar sobre el barranc de Pollo i en que el màxim responsable n'era la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
5: Cuando iniciamos el CECOPI, la Confederación nos estaba diciendo que iba seco. El CECOPI se convocó por Utiel Requena, porque ya habían inundaciones, como marca el plan. Acto seguido, solo iniciarse el CECOPI, nos pusieron el foco en Forata, lo cual conllevaba que el señor Polo, como presidente de la Confederación o a quien hubiera designado, tendría que haber estado presente en el CECOPI y aún lo estamos esperando.
0: Esta és la seua veritat i no una altra, diu Salomé Prades, que avança que manté i mantindrà esta versió per ella i per respecte a les víctimes de la Dana amb les quals assegura haver parlat.
5: Jo me tinc que ratificar en lo que ja he dit en el juzgat perquè jo vaig viure el que vas viure. No puc canviar ni una coma, no vull tapar a ningú. Vull que se sàpiga la veritat de tot, d'absolutament tot, per les víctimes, sempre per elles. De veres, jo sempre he contat lo mateix, sempre, però és que no puc canviar la versió, no puc, perquè és el que jo vaig viure.
0: També al Congrés dels Diputats, però de matí, compareixença del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que diu que no ha mentit ni al Congrés ni davant la jutgessa Amparo.
1: Recordar que la jutgessa ha posat en dubte el testimoni de Mompó i manté que els presents en el CECOPI no disposaven d'informació sobre la situació del barranc del Pollo i que tot l'interès estava centrat en Forata. Ha reiterat que va faltar molta informació, que ara sí coneixem i que s'anaven prenent decisions sobre la marxa.
6: Faltó la información que nos hiciese ver lo que posteriormente pasó. Y en ningún momento me pasó por la cabeza que terminaría pasando lo que pasó. Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca. No me creí que ningún valencià, des que estem allí, no ferem tot lo que estava en les nostres mans per ajudar a les nostres veïnes i els nostres veïns.
1: Ha recordat que va ser ell qui va destapar l'hora a la qual va arribar l'expresident Carlos Mazón i que no ha canviat la seva versió sobre este tema. Sobre la seva reacció en torn de l'enviament de les alertes, ha insistit que es va deure a totes les circumstàncies viscudes al llarg de la jornada i perquè entenia que no podia costar tant enviar-lo. Ha afirmat que ningú va demanar retardar-lo.
0: La Conselleria de Sanitat ha iniciat avui dilluns la campanya de vacunació i immunització davant malalties respiratòries, com ara, per exemple, la grip o la Covid-19. Es farà en tres fases, de manera escalonada, començant per les persones més vulnerables. A partir del 5 d'octubre començarà la segona fase a la resta dels grups per als quals està recomanada la vacunació i al llarg del mes de novembre

0: Ja començarà aquesta tercera fase que inclou la població en general. Carlos Buchó, que és secretari d'Acció Sindical del Sindicat d'Infermeria Satxe, advertís que es produirà el col·lapse assistencial de tots els anys.
1: No se puede estar atendiendo a la población y vacunando a la población a la vez. Por tanto, al final, los resultados de la vacunación no son los esperados. Y esto lleva a que cuando la incidencia de estos virus sube en enero, acabamos repitiendo todos los años los mismos resultados. Atención primaria y urgencias colapsadas, paralización de la actividad quirúrgica y saturación de los centros hospitalarios.
0: Les importacions de mandarines i de clementines van assolir un rècord durant l'última campanya citrícola. L'augment es deu sobretot a l'arribada de fruita de països de fora de la Unió Europea, com ara, per exemple, Egipte, que ha multiplicat els seus enviaments. A Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
2: També van créixer les entrades procedents de Sud-àfrica i el Perú. Des de la Unió Llauradora exigeixen clàusules de salvaguarda i aranceles superiors al 16%. Escoltem el seu portaveu, Carles Peris.
3: Les denúncies reiterades de que ja és hora d'aplicar clàusules de salvaguarda i aranceles del 16% entre els mesos de setembre, a partir del mes de setembre, en el cas de Sud-àfrica i en la segon part de campanya, pues, competidors com Egipte o Turquia, també perquè cada vegada està demostrat que tenen més presència en el mercat nacional i en el mercat europeu.
2: Dins de la Unió Europea també van augmentar les importacions procedents de Portugal i Grècia.
0: I contem a més que l'empresa xinesa Gaotian Hi-Tech operarà la futura gigafactoria de Volkswagen a Sagunt junt amb l'automobilística alemanya. Volkswagen tindrà el 51% de la propietat i Gaotian Hi-Tech el 49% restant. En un comunicat publicat avui dilluns, aquestes dos companyies confirmen que es mantenen els plans previstos per a la gigafactoria del Camp de Morvedre pel que fa tant a inversions com a terminis d'obertura. Es manté, per tant, ixe termini d'obertura en el pròxim any que ve, en l'any 2027. Ara anem amb la crònica esportiva valenciana d'avui dilluns, d'este 28 de setembre. Als esports, contem avui la primera roda de premsa de Javier Aguirre com a nou tècnic del València. Bona vesprada, Edu, què tal?
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada, sí, ha sigut molt divertida, res a veure amb Corberan. Avui la notícia ha sigut, com dius, la presentació de Javier Aguirre com a nou tècnic del València. El basco ha reconegut que no és temps de paraules ni de missatges, sinó de fets.
5: La gent estarà cansada de missatges. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra el Racing de Santander, intentaremos ganar el partido. Ese es el mensaje mejor puede recibir la gente, ¿no? Una victoria, está ávida de una victoria de su equipo. Y en ese sentido, pues intentaré darles lo antes posible esa victoria, ¿no? Ese es el mejor mensaje. Lo demás, palabras, bueno, podría yo quedar muy bien, pero no es mi intención.
4: A més, Wichu al Castelló, Víctor Fran, buena desplada.
6: Què tal? Bona vesprada. Jo fan la intenció d'aconseguir una complicada victòria en Butarque per tal de continuar com a líder de la segona divisió del futbol espanyol. Les de Pablo Hernández necessiten això si la victòria després de caer, guanyar a l'Eibar i els avançar en la taula classificatòria. A més, en quant al Villarreal, pendent dels futbolistes internacionals, avui a migdia ha jugat l'Uruguai de Santi Mourinho, ho ha fet sense la presència del futbolista del Villarreal.
4: Gràcies, Víctor. L'Elx comença una mini pretemporada a Múrcia. Felipe Canàs, bona vesprada.
7: Buena vesprada, el Elche de Martín Anselmi ya se encuentra en San Pedro del Pinatar, donde va a llevar a cabo una concentración hasta el viernes, aprovechando el parón de selecciones. Recordemos, sin Lucas Cepeda, con Chile, fue expulsado en un amistoso ante Canadá. Sin Roy Revivo, ayer jugaba de nuevo titular con Israel, partido de la Liga de Naciones con derrota 0-3 ante Irlanda, y sin el canterano Adam Boyar, que va a disputar compromisos amistosos con Marruecos sub-23. En segunda división, mala jornada, porque el Eldense ha caído a zona de descenso, tras perder ayer 1-0 por la mínima en el planteo ante el Burgos.
4: Gracias, Felipe. Y l'Hércules, aconseguís la primera victoria per primera volta, 3 victòries consecutives a la categoria. David Esteve, bona vesprada.
8: Bona vesprada, tercera victòria consecutiva de l'Hércules, que se impuso 0-1 al Águilas gracias a un gol de Alex Jiménez y a las paradas de Sandro Blasic. El conjunto alicantino mete la directa con estos 9-9. Nunca había ganado en primera federación 3 partidos consecutivos, así que l'Hércules de Beto Company empieza a asomar la cabeza por la parte alta de la clasificación.
4: Gràcies, David, i això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
0: O sigui, que li diuen el Vasco Aguirre. Sabem sí, per què és això del Vasco?
4: Perquè té antepassats.
0: Avantpassats vascos, ell és mexicà, però té avantpassats vascos, no?
4: Exacte.
0: Molt bé, gràcies, Edu, fins demà.
4: Adéu.
0: Ciao. I molta atenció esta pròxima nit i matinada a l'interior de València i de Castelló. Ahir AEMET activarà la vista taronja per tempestes que poden ser puntualment fortes i amb caràcter torrencial. Pluges que podrien arribar a la línia de la costa, però en principi sense eixa perillositat de l'interior. La setmana que hem encetat avui, en qualsevol cas, serà prou inestable a tota la comunitat. Tenim per davant uns quants dies grisos, amb pluja i també amb una progressiva baixada de les temperatures. Atenció, insistim, tronades fortes esta pròxima nit i matinada a l'interior de València i de Castelló. Així està la Comunitat Valenciana a 28 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió a la brújula d'Onda Cero amb Marta García ayer i amb tot el seu equip. Avui, emissió especial des de Tomelloso a Ciudad Real. Molt bona vesprada.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Onda Cero Valencia. Emprender después de la dana tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
11: Solo hasta fin de mes
12: en Nissan Almenar.
11: Llévate tu nuevo Nissan con 1.000 euros de descuento adicionales. Sin dudar, Nissan Almenar.
13: Ruth, soy Sara, de equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
14: Venga, dime.
13: ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
15: Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
16: Si quieres mantener tu colesterol
17: ¡lejos!,
16: ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
18: Mundo Natural.
16: Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
19: Las 52 superseries regresan del 6 al 10 de octubre a Valencia. 16 espectaculares veleros tripulados por los mejores regatistas del mundo competirán en Marina Port Valencia en la regata final del mejor circuito de monocascos del planeta. Del 6 al 10 de octubre junto al Vélez Events.
20: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Valencia, calle Sorní 18 y calle Ruzafa 15. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
21: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.